0: Ràdio Covillà.
1: És un veïrà d'Andrina, Covillà, West Sant Gnú.
2: Oh, money, money, money, money, money, money, money, money, money, gràcies, home.